0: gusta. Radio Horta. Radio Horta. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet. Yeah.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Moltes gràcies.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Miguel! Miguel!

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
1: Bon dia. A només unes setmanes per l'inici del nou curs escolar, sembla que començarà, ben igual que va acabar, amb mobilitzacions de famílies i treballadores de les escoletes. Han presentat tot un calendari per forçar el govern a reprendre les negociacions per un conveni col·lectiu autonòmic per igualar les condicions entre les plantilles. Apunten, de fet, una diferència que supera els 500 euros entre nòmines per illes. Les patronals, de fet, ja han convocat reunió per aquest mateix dilluns per estudiar la proposta i intentar evitar aquestes protestes i aturades anunciades. La primera serà dia 9 de setembre amb una concentració davant el Parlament. Dia 25 es manifestaran i dia 6 d'octubre faran vaga general. És el tema que centra l'actualitat. Tenim altres titulars d'aquesta jornada que repassam a continuació. Es crema un vaixell elèctric quan navegava per la badia de Palma, a l'altura d'Esportixol. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Les 5 persones que anaven a bord han estat rescatades sanes i estàlvies. Les flames haurien començat en incendiar-se les bateries de liti.
1: Dimiteix el director de gestió de l'Hospital Son Espases.
2: José Antonio Vicedo abandonarà el càrrec dilluns per raons personals després d'un any i mig al capdavant d'aquesta àrea.
1: Encara en plana de salut, el sindicat d'infermeria SATSE critica la situació de col·lapse en el servei d'urgències de l'Hospital Son Llàtzer.
2: Apunta que s'acumulen més de 40 pacients pendents d'ingrés en planta i les esperes superen les 3 hores. Reclama la reobertura d'una unitat amb 35 llits.
1: Els veïnats de l'aeroport d'Eivissa denuncien que Aena tira clor a l'aigua que aboca el torrent i que va a parar a la platja d'Escodolà.
2: Asseguren que ho fan per evitar que surti el bacteri E. coli a les analítiques. A més, sospiten que també aboquen aigua residual en terrenys del mateix aeroport.
1: I de l'actualitat esportiva, quins són els titulars? Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca farà a partir de les 9 la darrera sessió preparatòria prèvia al partit que demà jugaran a les 7 a Son Mos davant el Cué, el Ceuta, amb Mateu Morey a la rampa de sortida cap a Girona. I les absències ja confirmades d'on Prats i Arnau Puigmal per lesió, el tècnic mallorquinista Luis García vol apurar la tornada de Sergi Darder al Manco a la convocatòria pel partit de demà.
1: La pols en suspensió que manté els cels enterbolits des de fa dies a les illes acaba avui. Dani Capó, bon dia, quina és la previsió?
4: Bon dia, pel que fa al temps, avui canvi radical de temps, se'n van els iguls, se'n va la pols en suspensió i queda un dia de cel molt destapat a tot l'arxipèlag, ja sense possibilitat de rissagues i amb unes temperatures màximes que es recuperen qualque grau, malgrat això no serà una calor extrema, màximes al voltant dels 35, que sobretot cap al sud de les illes, amb un vent que bufarà fluix, bufarà de gregal, per tant hi trobarem una situació bastant tranquil·la a la mà a tot l'arxipèlag amb marejol.
1: Són les 8 i 3 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
0: Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3.
1: El sector de l'educació de 0 a 3 anys anuncia un inici de curs calent a les illes i convoca una vaga general per al pròxim 6 d'octubre. Famílies i treballadors de la xarxa d'escoletes han aprovat un calendari de mobilitzacions pel que qualifiquen d'inacció per part de les patronals i del govern. Els sindicats, Comissions Obreres, UGT i STEI reclamen amb urgència un conveni col·lectiu autonòmic per dignificar la professió.
2: Denuncien sous baixos i diferències salarials importants entre centres públics, privats i externalitzats. Les desigualtats també diuen que són palpables entre illes, amb un decalatge de més de 500 euros entre les treballadores de Mallorca i Eivissa i Formentera envers les de Menorca.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: prevista és la passarel·la d'accés i també els banys públics, a més de causar igualment danys en els restaurants, com explica aquesta cambrera.
1: Cuando entró por la primera puerta, la presión rompió la segunda puerta, porque tenía que irse todo el agua de alguna manera y se fue por la puerta rompiéndola. Y nos llegó hasta las rodillas, un poco más, por afuera había más agua que por dentro, intentamos que no entrara tanta, pero fue muy heavy.
2: Els veïnats de l'aeroport d'Eivissa denuncien que Aena tira clor a l'aigua que aboca el torrent i que va a parar a la platja d'Escodolà.
0: Asseguren que ho fan per evitar, denunciar-ho, que surti el bacteri E. coli a les analítiques. A més, sospiten que també aboquen aigua residual a Aena en terrenys del mateix aeroport, l'Anna Roig, de l'Associació de Veïnats de Can Frigoles.
3: Aquest olor de vertit va seguida d'un olor de químic molt forta. El mur vessa aigües negres i després de les aigües negres venen unes aigües blanques. Ho estan intentant tapar amb clor. I aquest clor, la idea era que redueixi aquests resultats negatius.
2: El sector de l'educació de 0 a 3 anys anuncia un inici de curs calent a les Balears.
0: Les treballadores han convocat vaga general el 6 d'octubre i un calendari de mobilitzacions anterior, protestaran perquè diuen que ni les empreses ni l'administració han fet cas de les seves reivindicacions. Dolors Márquez, portaveu de la xarxa 03.
4: Demanem que hi hagi un conveni específic per totes les escoletes i que totes estiguin regulades de la mateixa manera. Les reivindicacions d'ara és que hi ha moltes escoletes que no estan complint el decret de mínims ni les ordres que surten de la conselleria.
0: Al seu torn, el president de l'Escola Concertada de les Illes anuncia una reunió amb la patronal dilluns per donar resposta a aquestes mobilitzacions que diuen no tenien en ment. Així tot, asseguren que tenen intenció d'aprovar el conveni reivindicat. Ventura Black.
5: Nosaltres, en cap moment, dic que no volen seguir. Efectivament, nosaltres tenim reunions amb els sindicats majoritaris de la concertada i amb tot el patronal, amb FEPIME, amb l'Escola Catòlica i CCI, que jo som el president, i han dit davant tot un projecte i hem firmat un acord que pràcticament estan d'acord.
0: Per cert, que Ciutadella s'ha endarrerat l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, la concessionària ha acabat el contracte i l'Ajuntament encara no ha començat el nou concurs.
2: I més coses, dimiteix el director de gestió de l'Hospital Son Espases.
0: José Antonio Vicedo abandonarà el càrrec dilluns, diu que per raons personals, després d'un any i mig, al capdavant d'aquesta àrea.
2: I també, en Crònica de Salut, el sindicat d'infermeria SATSE critica la situació de col·lapse que diu es viu al servei d'urgències de l'Hospital Son Llàtzer.
0: Apunten que s'acumulen més de 40 pacients pendents d'ingrés en planta i les esperes superen les 3 hores. Reclamen la reobertura d'una unitat amb 35 llits.
2: El govern arranca el curs polític amb un recurs al Tribunal Suprem contra el nou repartiment de menors migrants no acompanyats.
0: El Consell de Govern ha aprovat instar l'advocacia de la comunitat a fer la passa per intentar minvar el nombre d'infants adjudicats a les illes que l'Estat va incrementar, recordem, fins als 434.
2: I s'investiga l'assassinat d'una dona de 47 anys presumptament ha mort per la seva parella, un home de 60 que ha estat detingut.
0: Ha passat a la via pública, a la platja de Punta del Caimán, en entrar en el registre oficial. Si ho fa, seran 37 les dones assassinades enguany en casos de violència masclista.
2: És tot de moment, actualitzaran la informació, com sempre, cada hora en punt, als butlletins horaris. A continuació comença la Gran Vira.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Salud.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes zones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics, com esteu? Molt bon dia, benvingut novament en aquest programa dissabtes a la ràdio, aquests espais de l'estiu més lliures, concretament ja serà el que fa número 8 abans de que retorneu vosaltres després de la fira en la participació i les monografies de sempre quotidianes. Som en Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos en aquest dia, que avui sí, no mos arram, la setmana passada mos vàrem adelantar fins i tot un parell de dies i tot el temps estaven dient que estàvem a 25, havíem mirat el calendari de juliol i eren només 22. Però avui sí, avui estem dia 29 d'agost de 2026, darrer programa, per tant, d'aquest mes d'agost. Gràcies per estar amb nosaltres, salutació de Miquel Mestre Ginart, benvinguts, anem per feina, que en realitat és per escoltar música, molta,

Avui començam amb un tema rítmic, si el voleu ballar, no aturis la música, clar que no, no aturarem mai la música d'aquest programa del dissabte a la ràdio, Don't Stop the Music, a càrrec de la cantant de Barbados, Rihanna, un artista que en l'actualitat compta en 38, ja n'hi ficaven dos, 38 anyets, i que fa diferents estils, també és dissenyadora i empresària. Fa pop, rima amb blues, va debutar el 2003, aquesta cançó és del 2007, és un dels discs senzills més venut de la cantant, que ha venut més de 100 milions de còpies, va ser número 1 a Austràlia, Bèlgica, França, Finlàndia, Alemanya, i va estar entre els 5 primers, a part d'aquests països, altres, entre ells Espanya. Doncs Top The Music, ella és Rihanna, així començant aquest programa d'avui, de l'estiu, número 8, dissabtes a la ràdio. Please,

I hem començat en ritme, volem despertar-nos en aquestes primeres hores dels dissabtes a la ràdio, després ja vendrà la part de pausa. Ara seguim amb una cançó que va ser número 1 a Espanya l'any 1980, durant un parell de setmanes, concretament durant 4 setmanes de l'1 de març fins al 29, el son Red de Sant Lluís, una formació amb aquest nom original que està basat en una manera d'obra que varen fer per la Gran Via i el carrer Montera, Fuencarral, etc. Va ser una ampliació d'aquest carrer que se coneixia amb aquest nom i els varen anomenar així, fent tipus de música distints. La cançó que escoltarem té un ritme trepidant, se diu Bailat, i hem de dir que és una cançó antiga de l'any 1965, de Clapping Song, Clap Pat, Clap Slap, que feia una cantant de color nord-americana que li deien Shirley Nelly, aquí no massa coneguda. Bailat, Red de Sant Lluís, que eren Noski, Namaku, Nora i en Juan Ramon, i estaven produïts per Juan Pardo. Balleu?

Tot i que en els temps d'estiu, el que s'apresten són escoltar cançons divertides, alegres, ballables, d'aquestes que no t'obliguin a pensar massa en la lletra i el que canten. Però també els temps, jo sí que també volia fer, era un moment de tanta calor, que podeu fer una pausa, fer un cafetet, relaxar-vos i escoltar temes suaus o més de caire lento. Quasi com una cesta. El nostre programa no arriba a les cestes, però quasi jo vull incloure cada setmana també, a part de lo que faci de monografies o no, a part de cançons d'estiu, a part de cançons de platja o de xiringuito o de festa o de verbena, també aquestes cançons suau, típiques per estar relaxat, ja sigui que vostre, allà on vos escolteu, bueno, no vos vull dir dins el cotxe perquè no convé que vos relaxeu perquè si no és molt perillós, però que vostre un momentet de pausa si feis les feines de, o les coses quotidianes de cada dia, escolteu la ràdio, ja sabeu que la ràdio vos permet moure-vos, però en aquest cas vos deman una mica de pausa, una mica de silenci, reposar, feis un suc, una aigua, un cafè, el que vulgueu, i escoltau la part aquesta, suau, lenta, que també vull incloure en el dissabte a la ràdio d'estiu.

Al llarg dels dos darrers programes varen dedicar a escoltar cançons, 10 cada programa, referides a temes que complien ni més ni manco que 50 anys. Varen fer un espai dedicat als espanyols o cantat en espanyol i un altre estranger. I ara farem, votarem 25 anys, però no ho farem separat, sinó que hem elegit 15 cançons mesclades, seleccionades, que no volen dir que fossin les més populars, però que jo he seleccionat subjectivament, vos ho tenc que dir, com a cançons que compleixen enguany 25 anys. Crec que vos sorprendeu com les escolteu, perquè els temps és que en realitat és com aigua que fuig de dins les mans. Que ràpid!

Idò, així hem començat aquest 2001 a l'Oreja de Van Gogh, aquesta platja que va ser número 1 a Espanya un raig de setmanes i que en realitat pertany a l'àlbum El viaje de Copperpot, de més èxit d'aquesta formació de Sant Sebastià que va sortir mig any abans. La platja, cançó, que hem encetat aquestes 15 que volen posar avui de 2001. A on éreu aquest any, vos record? M'ho anirem a Eurovisió, m'ho anirem amb un artista que és de Teruel, li diuen David Civera, va cantar aquesta Dile que la quiero i una posició boníssima en el Festival d'Eurovisió, posició número 6.

Després del tema d'en David Civera, aquest Dile que la quiero, que no ve a anunciar, però va ser número 1 a Espanya el 28 de juliol d'aquest 2001, m'anirem un parell de setmanes més enrere i mos trobarem amb aquest cantautor. De fet, mos hem trobat amb aquest cantautor, més ben dit, perquè ja l'hem escoltat, com era Manolo García, que també va ser número 1 amb aquesta cançó Nunca el tiempo es perdido, que pertany en el seu segon àlbum que va treure, que se titulava igual, aquest cantant que havia deixat l'último de la fila, com tots sabeu, va treure aquesta cançó que va ser una de les més sonades aquell 2001. Estem recordant aquestes cançons de fa 25 anys, concretament el dia de Sant Fermín, era número 1, Nunca el tiempo es perdido, de Manolo García. Vos record de Bridget Jones, aquesta pel·lícula increïble que protagonitzava Renée Zellweger i que va donar peu a fer llavors una sèrie de segones i terceres parts de gran èxit. Va incloure una banda sonora fantàstica. Hem elegit una cançó, perquè l'àlbum se va vendre molt també aquest any. Hem elegit una cançó de les que va sortir a la pel·lícula, aquest All By Myself, que és un tema original de Neri Carmen que va treure en el 75, però que a la pel·lícula cantava dins aquesta banda sonora, que va ser un dels àlbums més venuts d'enguany, d'aquest 2001, ni Jamie O'Neill, que és una cantant australiana. La recordam, All By Myself, de Bridget Jones, del diari de Bridget Jones.

Cidade Mozart acompanha duas voos femininas, duas voos de duas germanas, as filhas de Lola Flores e de Antonio González el Pescailla, Lolita Flores, Rosario Flores, seguidas. Per ells que han invertit el seu estil, perquè habitualment Lolita era més romàntica i no Rosario, més marxós, i d'oi no, ha estat al revés. Lolita ha fet aquesta Sarandonga, una de les cançons més sonades aquest estiu 2001, i Rosario amb un tema molt melòdic, Como quieres que te quiera. I d'oi, de dues germanes espanyoles a tres germans espanyols.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes ones de ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics, com esteu? Molt bon dia, benvingut novament en aquest programa dissabtes a la ràdio, aquests espais de l'estiu més lliures, concretament ja serà el que fa número 8, abans de que retorneu vosaltres després de la fira en la participació i les monografies de sempre, quotidianes. Som en Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos en aquest dia, que avui sí, no mos arram, la setmana passada mos vàrem adelantar fins i tot un parell de dies i tot el temps estaven dient que estàvem a 25, havíem mirat el calendari de juliol i eren només 22. Però avui sí, avui estem dia 29 d'agost de 2026, darrer programa, per tant, d'aquest mes d'agost. Gràcies per estar amb nosaltres, salutacions de Miquel Mestre Ginart, benvinguts, anem per feina, que en realitat és per escoltar música, molta.

I començam amb un tema rítmic, si el voleu ballar, no aturit la música, clar que no, no aturarem mai la música d'aquest programa del dissabtes a la ràdio, doncs Stop the Music, a càrrec de la cantant de Barbados, Rihanna, un artista que en l'actualitat compta en 40, perdó, 38, ja n'hi ficaven dos, 38 anyets, i que fa diferents estils, també és dissenyadora i empresària. Fa pop, rima amb blues, va debutar el 2003, aquesta cançó és del 2007, és un dels discs senzills més venut de la cantant, que ha venut més de 100 milions de còpies, va ser número 1 a Austràlia, Bèlgica, França, Finlàndia, Alemanya, i va estar entre els 5 primers, a part d'aquests països, altres, entre ells Espanya. Doncs Stop the Music, ella és Rihanna, així començam aquest programa d'avui, de l'estiu, número 8, dissabtes a la ràdio. Please.

I hem començat en ritme, volem despertar-nos en aquestes primeres hores dels dissabtes a la ràdio, després ja vendrà la part de pausa. Ara seguim amb una cançó que va ser número 1 a Espanya l'any 1980, durant un parell de setmanes, concretament durant 4 setmanes de l'1 de març fins al 29. Ells són Red de Sant Lluís, una formació amb aquest nom original que està basat en una manera d'obra que varen fer per la Gran Via i el carrer Montera, Fuencarral, etc. Va ser una ampliació d'aquest carrer que se coneixia amb aquest nom i els varen anomenar així, fent tipus de música distints. La cançó que escoltarem té un ritme trepidant, se diu Bailat, i hem de dir que és una cançó antiga, de l'any 1965, de Clapping Song, Clap Pat, Clap Slap, que feia una cantant de color nord-americana que li deien Shirley Nelly, aquí no massa coneguda. Bailat, Red de Sant Lluís, que eren Noski, Namaku, Nora i en Juan Ramon, i estaven produïts per Juan Pardo. Balleu?

Tot i que en els temps d'estiu el que s'apresten són escoltar cançons divertides, alegres, ballables, d'aquestes que no t'obliguin a pensar massa en la lletra i el que canten. Però també els temps, jo sí que també volia fer, era un moment de tanta calor, que per fer una pausa, fer un cafetet, relaxar-vos i escoltar temes suaus o més de caire lento. Quasi, quasi com una cesta. El nostre programa no arriba a les cestes, però quasi, quasi jo vull incloure cada setmana també, a part de lo que faci de monografies o no, a part de cançons d'estiu, a part de cançons de platja o de xiringuito o de festa o de verbena, també aquestes cançons suau, típiques per estar relaxat, ja sigui que vostre, allà on mos escolteu, bueno, no vos vull dir dins el cotxe perquè no convé que vos relaxeu perquè si no és molt perillós, però que vostre, un momentet de pausa, si feis les feines de, o les coses quotidianes de cada dia, escolteu la ràdio, ja sabeu que la ràdio vos permet moure-vos, però en aquest cas vos deman una mica de pausa, una mica de silenci, reposar, feis un suc, una aigua, un cafè, el que vulgueu, i escoltau la part aquesta, suau, lenta, que també vull incloure en el dissabte a la ràdio d'estiu.

Al llarg dels dos darrers programes varen dedicar a escoltar cançons, 10 cada programa, referides a temes que complien ni més ni manco que 50 anys. Varen fer un espai dedicat als espanyols o cantat en espanyol i un altre estranger. I ara farem, votarem 25 anys, però no ho farem separat, sinó que hem elegit 15 cançons mesclades, seleccionades, que no volen dir que fossin les més populars, però que jo he seleccionat subjectivament, vos ho tenc que dir, com a cançons que compleixen enguany 25 anys. Crec que vos sorprendeu com les escolteu per aquest temps, és que en realitat és com aigua que fuig de dins les mans. Que ràpid!

Idò, així hem començat aquest 2001 a l'Oreja de Van Gogh, aquesta platja que va ser número 1 a Espanya un raig de setmanes i que en realitat pertany a l'àlbum El viaje de Copperpot, de més èxit d'aquesta formació de Sant Sebastià que va sortir mig any abans. La platja, cançó, que hem encetat aquestes 15 que volen posar avui de 2001. A on éreu aquest any, vos record? M'ho anirem a Eurovisió, m'ho anirem amb un artista que és de Teruel, li diuen David Civera, va cantar aquesta Dile que la quiero i una posició boníssima en el Festival d'Eurovisió, posició número 6.

Després del tema d'en David Civera, aquest Dile que la quiero, que no ve anunciar, però va ser número 1 a Espanya el 28 de juliol d'aquest 2001, m'anirem un parell de setmanes més enrere i mostrarem amb aquest cantautor. De fet, mos hem trobat amb aquest cantautor, més ben dit, perquè ja l'hem escoltat, com era Manolo García, que també va ser número 1 amb aquesta cançó Nunca el tiempo es perdido, que pertany en el seu segon àlbum que va treure, que se titulava igual, aquest cantant que havia deixat l'último de la fila, com tots sabeu, va treure aquesta cançó que va ser una de les més sonades aquell 2001. Estem recordant aquestes cançons de fa 25 anys, concretament el dia de Sant Fermín, era número 1, Nunca el tiempo es perdido, de Manolo García. Vos record de Bridget Jones, aquesta pel·lícula increïble que protagonitzava René Zellweger i que va donar peu a fer llavors una sèrie de segones i terceres parts de gran èxit. Va incloure una banda sonora fantàstica. Hem elegit una cançó, perquè l'àlbum se va vendre molt també aquest any, hem elegit una cançó de les que va sortir a la pel·lícula, aquest All By Myself, que és un tema original de Neri Carmen que va treure en el 75, però que a la pel·lícula cantava dins aquesta banda sonora, que va ser un dels àlbums més venuts d'enguany, d'aquest 2001, de Jamie O'Neill, que és una cantant australiana. La recordam, All By Myself, de Bridget Jones, del diari de Bridget Jones.

I doncs mos han acompanyat dues veus femenines, dues veus de dues germanes, ses filles de Lola Flores i de Antonio González el Pescailla, Lolita Flores, Rosario Flores, seguides. Però és que han invertit el seu estil, perquè habitualment Lolita era més romàntica i no Rosario, més marxosa, i d'oi no, ha estat al revés. Lolita ha fet aquesta Sarandonga, una de les cançons més sonades aquest estiu 2001, i Rosario amb un tema molt melòdic, Como quieres que te quiera. I d'oi, de dues germanes espanyoles a tres germans espanyols.

0: I arriba el moment en el que nosaltres posarem aquesta popurrí de cançons d'altres estius per completar aquest programa d'estiu, valgui la redundància, número 8 del dissabte a la ràdio.
1: We got it together, didn't we?

0: Il y avait une question, un côté.
1: Quelle cosa?
0: Ah, je vais te tuer.

Una de les avantatges que té el programa dissabtes a la ràdio és que som, o mos considerem, una gran família musical, mos coneixem tots, i per tant tenim certa llibertat, especialment durant l'estiu, d'improvisar i de fer el que nosaltres trobem oportú, perquè jo estic segur que també vos agradarà. Aquesta és una opció molt avantatjosa per a mi en aquests espais del dissabtes a la ràdio, que està, per cert, el d'avui a punt d'acabar, però encara tenim temps per un parell de cançons més.

Aquest tema que hem escoltat, aquesta cançó tan espectacular de la malograda Bonnie Tyler, que mos va deixar tan poc, és sense dubte la cançó que han repetit més el temps de l'eclipsi. Aquest 12 d'agost, aquest eclipsi total, espectacular, i que tots els blogs, internet, programes de televisió varen utilitzar. Era la cançó més popular que parlava d'eclipsis. Aquest total Eclipse of the Heart. Però jo tinc una carpeta, n'he pogut seleccionar una vintena, no n'hi ha massa, però n'escoltarem dues per concloure aquest programa del dissabte a la ràdio. Una meravellosa curta del gran grup simfònic Pink Floyd, i després podem escoltar com a punt i final d'aquest espai en el dia d'avui la representació d'Austràlia en el Festival d'Eurovisió de 2026, Eclipse, un espectacular tema, una espectacular cançó. Ah, i no hi pensàvem, i ahir també a molts de llocs varen tenir l'altre eclipsi, anul·lant en aquest cas de lluna.

I fins aquí, amics, aquest programa d'estiu número 8 d'aquest 29 d'agost, el qual posant punt i final. Tornarà la setmana que ve, la primera setmana ja de setembre, que encara no serà la fira, sinó que la fira és dia 13, així és que fins dia 9 no començaran les monografies habituals. Espero que hagi passat un bon dematí de dissabte en la nostra companyia i, això sí, vos començaré a anunciar el tema amb el qual retornarem aquest dia de nou. Tindreu dues setmanes per començar a cavilar. Atenció, cançons que continguin, òbviament, ha de ser així, la paraula volver, vuelta, regresar, regreso, tornar, retornar, retorno, return, to come back, returner, ritorno, otsurruc, etc. Cançons que indiquin que nosaltres tornem a estar amb vosaltres i vosaltres amb nosaltres. Que passeu un gran cap de setmana, salutació de Miquel Mestre Ginard, adeu!

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: disfrutar. Radio Horda. Radio Horda. Sunset.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Artanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
0: Bon dia. Una cadena humana creuarà avui hora baixa a Palma per replegar totes aquelles reclames contra la saturació turística dels residents. Es farà per escrit i després s'entregaran a Govern i Consell. Les coneixem de sobres. De fet, les han repetit durant tots aquests mesos en les múltiples convocatòries que fan d'aquest l'estiu més activista de tots, de moment. En el clam que exigeix un canvi de model urgent. Una demanda que, diuen els organitzadors, és més necessària que mai i que valen les xifres. En posem un exemple. La regulació de l'accés de vehicles de Formentera ha marcat el màxim d'ocupació ocupant gairebé cada dia la quota aquest agost. Tot d'una, vos en donam els detalls abans els titulars d'aquest dissabte 29 d'agost, el darrer de mes. Reclamen més sancions per l'ús indegut de l'aigua dels pous d'Eivissa. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Recursos Hídrics assegura que té controlades les quantitats que s'empren als pous més importants i que suposen el 60% del consum. Mentrestant, enllesteix un projecte per a instal·lar sensors a tots els pous.
0: El Partit Popular es personarà en la causa de l'Audiència Nacional que investiga l'assalt multitudinari de la frontera de Ceuta amb el Marroc d'ara fa un mes.
2: Ho ha anunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la inauguració del curs polític popular. A més, s'afegeix a la petició de vots per la compareixença al Senat de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència.
0: El Teatre d'Esborn de Ciutadella programa 41 funcions per una temporada que aposta fort per l'humor.
2: Entre el 9 de setembre i el 30 de desembre s'hi podrà veure teatre, dansa, música, circ, cinema i noves dramatúrgies per reivindicar l'art escènic com a punt de trobada.
0: I al Lloret de Vistalegre, avui podreu fer un tast de més de 80 varietats de figues del seu planter local.
2: És la festa de saquer que permet recuperar varietats antigues de figues amb una supervivència compromesa pel canvi climàtic. La cita començarà a les 6 del capvespre i inclou exposicions, mercadet i ball popular.
0: I en els esports, quins són els titulars de la jornada? Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Els titulars, el Catxal del Real Mallorca i un nom propi, el de Mateu Morell, que està a la rampa de sortida cap a Girona. També hem de comptar les absències ja confirmades d'Anton Prats i Arnau Puigmal per lesió, i el tècnic de Ramec, el Lluís García, que continua pendent de l'estat físic de Sergi Darder per si pot el manco ocupar el lloc a la banqueta pel partit que jugarà demà a les 7 a Son Mos davant el Ceuta, equip que tanca la classificació de segona en 0 punts.
0: És el darrer cap de setmana d'agost, en canvi de temps, tot i que les temperatures, això sí, no fluixen. Margalida Ribas, bon dia.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Un ciclista alemany de 54 anys es troba en estat crític després d'haver col·lisionat amb un cotxe aquest migdia a la carretera que uneix Caimari amb Lluc, a Mallorca. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat el SAMU 061, que han hagut d'assistir a l'home amb una aturada cardiorrespiratòria, aconseguint recuperar-li el pols per ser traslladat posteriorment d'urgència a l'Hospital de Zones Passes. Destacar que aquest matí també efectius del Parc de Bombers de Sóller, amb el suport de Samilana, han intervingut a un rescat d'una persona a la zona d'Escorca. Era una dona que anava en bicicleta i ha sofert una caiguda a una zona de difícil accés. Finalment, Samilana l'ha traslladada a Zones Passes. I la regulació de l'accés de vehicles a Formentera ha marcat el màxim d'ocupació durant la temporada alta. De fet, a l'agost, les acreditacions per als vehicles de visitants s'han esgotat pràcticament cada dia, quan, recordem, la quota supera les 1.700 places. Al setembre, la situació ja canvia, ja que durant les dues primeres setmanes l'ocupació encara és superior al 75%, mentre que després se situa entre el 50% i el 75%. Molts residents valoren positivament la regulació.
2: Quan acabàvem de treballar, els últims anys endarrere, a les 3 o les 4 tardàvem, jo què sé, 15 minuts a arribar al cap. I ara la carretera pues, està normal, com si ven, quasi.
3: Ha habido más policía, ha estado más regulado. Lo veo mejor en este año, sí, que l'altre any.
4: Jo la veig molt bé. Pareix que està menys carregada, en fi, circula molt bé.
1: Precisament en relació amb la saturació de les illes, avui s'ha convocat a Palma una protesta que pretén recollir les demandes dels ciutadans per a fer-les arribar al govern. La convocatòria, que n'és de l'activista Amador Farta, i s'han adherit entitats com el GOP i Terra Ferida. Vol que els ciutadans s'apleguin al centre de la capital en una cadena que vol ocupar més de quilòmetre i mig, des de la plaça d'Espanya fins al Consolat de Mar. Tota persones assegudes en cadires, prenent la fresca i recollint les demandes de la ciutadania. Tot amb l'objectiu de donar un cop d'atenció a les institucions i, sobretot, al govern per assolir un canvi de rumb en les polítiques adoptades. Tonina Siquier, vicepresidenta del GOP, ha acusat l'executiu balear i a la seva presidenta, Marga Provenç, de dir una cosa i fer una altra.
5: Moltes de les lleis que ha aprovat la presidenta Provenç van just en el sentit contrari. És una mentida que s'estan posant mesures reals en aquesta massificació, i el que veiem moltes vegades és un debat una mica de tirar pilotes fora, i nosaltres volem posar focus a mesures reals i concretes que poden aplicar tant des del govern com des del Consell Insular de Mallorca per començar a revertir aquesta situació.
1: I més temes, Maria de la Salut acollirà avui vespre una nova edició de la Rock and Rostoi, el festival de música autogestionat pels joves del poble que enguany compleix 30 anys. Com cada any, la finca de Son Prot acollirà dos escenaris, un de rock i un d'electrònica dins un safareig. Una nit de música i ambient popular que generació rere generació reuneix els joves mariandos que comencen a preparar la següent edició, tot just acaba l'anterior. Organitzar un festival gratuït enmig del camp no és fàcil, però viuen amb il·lusió i orgull. Ho explica Jaume Esteve, secretari de l'organització.
6: La majoria de joves amb 15 o 16 anys comencen a baixar a ajudar, perquè és il·lusió del poble. El festival de l'estiu d'esplai, molta gent ja ho coneix, tenim una fama, jo som el primer que me fa gana sempre baixar a ajudar, i mira que és una feinada, i fa il·lusió després veure el resultat i veure que surt.
1: En total hi actuaran més d'una dotzena de grups, amb estils que van del rock i el reggae, el heavy metal, el house i la percussió, noms com Síncope, Rudimentari o Àngel Costa. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 5 en punt. Continua ara Tito Fuster amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota, troba la Roser, et poses vermell. Home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té.

delante de ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llanço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però no n'ha fera l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

No ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Palma obrirà un expedient informatiu per esclarir els fets ocorreguts amb un conductor d'una calessa de cavalls difosos a través de les xarxes socials. El consistori assenyala que no tolerarà comportaments que puguin resultar incompatibles amb les obligacions i condicions que han de complir els titulars i conductors d'aquest servei i que una vegada esclarits els fets s'adoptaran les mesures que corresponguin. Tot això després que en un vídeo s'hagi vist com un conductor agredeix una turista llançant-li aigua a la cara després que aquesta li recriminés que no dona anava aigua en els cavalls.
2: That is not normal, is a Deutsche neonazi. Is a Deutsche neonazi.
1: L'home li diu diverses vegades a la jove que és una neonazi alemanya i l'envia a menjar hamburgueses, a més de llençar-li aigua en repetides ocasions amb una actitud molt agressiva. I arriba el darrer cap de setmana d'agost, un període que sol marcar la fi de la temporada alta, però que enguany manté una gran activitat als aeroports de les Balears. Entre divendres i dilluns, AENA té programades més de 6.400 operacions a les illes, coincidint en la tornada a casa de molts de turistes. La jornada de més moviment és precisament avui dissabte, amb 1.700 vols previstos, una xifra pràcticament idèntica a la del mateix dia de l'any passat. A les terminals es comença a notar un canvi de perfil entre els viatgers, amb la tornada a l'escola de tocar, no és la presència de famílies i augmenta la de parelles joves i de gent gran.
3: He vingut moltes vegades, però aquesta és la primera a Deià. 7 dies a Deià.
4: I'm going to Porto Petro for 7 days.
5: Seré a Porto Petro 7 dies. Ho desitjava. A Inglaterra plou i aquí fa molt de sol. El meu lloc preferit.
4: My favorite place.
6: Es la primera vez que venimos, sí. Muy bonito, nos ha gustado un montón, la verdad. Hemos estado un 4 días en Cala Millor, aquí en Mallorca, y nada, muy bien, muy chulo todo.
1: Menjada fresca de l'arbre, en confitura o integrada en receptes elaborades. La figa és el fruit estrella de l'estiu i avui es converteix en la gran protagonista a Lloret de Vistalegre. El municipi celebra la 45a edició de la festa d'Atzequer, una de les cites més consolidades del calendari del poble. La jornada arrenca a les 6 del capvespre amb la tirada de coets, la crida inicial i la cercavila de les autoritats per recollir els figuerlers. A partir de les 7 serà el torn de la inauguració oficial en l'obertura del mercat artesanal i el gastronòmic. Enguany, a més, totes les varietats que es podran tastar s'han conreat íntegrament al poble, tal com destaca el batlle de Lloret, Sebastià Mengual.
7: Som ja autosuficients i com primers anys sí que vàrem dependre un poquet dels figuerals de Montserrat, Pons i Boscana, de Sant Mut, per poder-nos proveir de diferents castes de figues i al mateix temps m'ho ha anat proveient de figueres per poder sembrar dins el terme de Lloret, voluntaris, i ara ja pràcticament totes les figues, per no dir totes, són lloritans.
1: I uns darrers apunts de servei. A partir de les 7 del cap vespre i fins a les 10, romandrà tancat al carrer de la Teulera Sant Llorenç d'Escardassà en direcció cap al camí de Calicant amb motiu de la cursa Malalts de Turmell. Destacar, així mateix, que l'EMT de Palma ha reforçat el servei d'autobusos amb motiu de la celebració del festival El Rou XXXL en Mallorca 2026. La línia L10 comptarà amb més freqüències des de Sindicat fins a Son Fusteret, a la sortida del festival, entre les 6 i les 3 de la matinada. La nit de dissabte també estarà disponible tota la xarxa de Nitbus, en concret la línia N3 entre Saint Dioteria i Germans Escales, que realitza aturades Son Fusteret amb una freqüència aproximada d'una hora. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 6 en punt. Continua ara Tito Fuster amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Les novetats discogràfiques.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Jo, l'escolt. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no puedo.

0: Lessies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: busca el amor.
1: Living angel. There must be an angel.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: ¡Salud!
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam.

Give it up!

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.